0: gusta, me gusta el chapuzón que nos trae hoy Diego Ponce, porque da igual que haga frío o calor, vamos a darnos un chapuzón, pero acabaremos secos. Diego Ponce, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Que suena complicado, suena misión imposible lo que estoy diciendo, pero no, no me he vuelto loco. Nos vamos a tirar al mar, vamos a disfrutar de uno de nuestros mayores tesoros, de la Posidonia, y lo vamos a hacer sin mojarnos ni una gota.
1: Sí, sí, así es, vamos a hablar del proyecto Posidonia 360 y de la realidad virtual, así que por ahí tenemos un par de pistas de por dónde puede ir el asunto, pero esta vez, y también lo agradezco, y así descanso de vez en cuando, o descansan nuestros oyentes de vez en cuando, tenemos invitada. Y casi mejor que lo explique ella, porque lo va a explicar bastante mejor que yo.
0: Y nos va a ayudar en ese chapuzón. Gemma, tú eres profesora de pedagogía aplicada de la Universidad de las Illes Balears y nos escucha al teléfono. Gemma, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Y lo he dicho, que nos damos un chapuzón gracias a un proyecto que, bueno, que básicamente lo que nos acerca son materiales educativos y talleres para concienciar sobre la importancia de conservar nuestras praderas de Posidonia, pero hacerlo bien empapados de tecnologías, como decía Diego, con gafas de realidad virtual en la que vamos a estar literalmente zambullidos ahí, metidos entre la Posidonia.
2: Así es. Molt bé, és que has fet una introducció tan idònia que he pensat, ja no cal dir res més.
0: Pues dinos un poquito más.
2: Idò, crec que has fet una molt bona introducció, com te deia. És un projecte per donar a conèixer i per sensibilitzar sobre el valor ecològic, la importància de conservar i mantenir la Posidònia oceànica, aquesta que és patrimoni de la humanitat entre Eivissa i Formentera. Aquest objectiu que tenim, que és un objectiu eminentment educatiu i que pretén formar alumnes en edat escolar, però també formar-nos com a ciutadans i ciutadanes compromeses, no és un objectiu que es plantegi de qualsevol manera, sinó que es presenta com a gran objectiu d'una proposta pedagògica enriquida amb tecnologia.
1: Gemma, ara, per tenir-ho clar, arribau a entenc amb aquest projecte allí on, bueno, on la gent a vegades no pot arribar, i és que no tots podem estar o podem anar a bussejar o podem tirar-nos a l'aigua. Explica'm un poc com funciona. Jo ara, no sé, tinc 90 anys, sí, i no em puc tirar a l'aigua. Ja arribaràs per algun dia, per ara no.
2: Sí.
1: Què feis amb aquest projecte? Com sí, puc arribar a ell?
2: Sí, precisament un dels grans potencials de la realitat virtual és que amb aquests entorns d'aprenentatge i amb aquest objectiu d'aprenentatge permet arribar a entorns, ecosistemes llunyans o de difícil accés. I de difícil accés ho poden ser per molts de perfils. Ho pot ser per qualsevol persona que no pot accedir i que té un entorn natural que està bé descobrir, que és important descobrir, conèixer per poder valorar, però a la vegada també poden ser les pròpies característiques personals que no ens permeten arribar en aquest entorn. Precisament, la Posidònia, aquesta planta marina tan propera a nosaltres, és a la vegada una gran desconeguda. Probablement la coneixem d'una manera superficial, coneixem la Posidònia seca que ens arriba a les platges, tal vegada alguns han fet una mica de snorkel, però aquest busseig més en profunditat i amb calma de disfrutar, de gaudir d'aquest paisatge marí, tal vegada no som tots els que l'han pogut fer. I la realitat virtual precisament el que fa és apropar aquest entorn.
0: Bueno, lo estáis probando ya, creo, con talleres en los centros educativos, en primaria y secundaria, y os queda todavía alguno a la vista con Cruz Roja, con la residencia de mayores de Sasserra. O sea que al final, esto, la idea es llegar a todos, ¿no?
2: Sí, nosaltres som el grup de recerca d'investigació en tecnologia educativa. Mos feim dissenyar entorns d'aprenentatge enriquits amb tecnologia, investigam sobre aquestes propostes i, per tant, ens adreçam a totes les persones que tenen ganes d'aprendre. Això significa que hi ha un perfil molt concret, que és el de l'educació formal, el sistema educatiu formal, les aules d'educació primària, d'educació secundària, però més enllà de les aules també hi ha aprenentatges. I, per tant, també ens interessam i ens adreçam a altres perfils de persones que, per qui aquesta experiència pugui ser una experiència d'aprenentatge rellevant. I això significa persones majors i persones de perfils molt diversos.
1: I, bueno, aquests perfils, aquesta gent que ho he pogut ja provar, què diuen? Què diuen quan posen ses gafes? Entenc que més d'un se les llevarà perquè dirà: Déu meu, què m'esteu fent? Però quines reaccions teniu? Perquè, bueno, la realitat virtual, bueno, molt segur que l'han provat. Jo he tingut l'ocasió de provar-la, pues, amb alguna experiència, i bueno, de tant en quant t'agafes a la cadira.
2: Sí, moltes gràcies per la pregunta, perquè m'ha permet dir que, de moment, fins ara, i duim des d'octubre implementant tallers per tota Eivissa, la conclusió és de satisfacció general. L'experiència és massivament positiva per tothom que l'experimenta. No vol dir que no hi hagi persones que puguen tenir alguna reticència a posar-se aquestes ulleres. No obligam a ningú, animam a tothom a passar per l'experiència, però òbviament no obligam a ningú, i si algú és reticent i no aconseguim que venci la reticència, pues, de segur que trobarem alguna altra oportunitat per plantejar-li el repte.
0: Bueno, tenéis también otros juegos digitales y también analógicos, ¿no? También para los que no quieren lanzarse a la realidad virtual.
2: Sí, és que no ho podem evitar, i un entorn, diguem, una proposta pedagògica, més enllà de passar per l'experiència de viure aquesta immersió, pensàvem que també necessitaves experiència d'aprenentatge actiu, no? I per tot això hem fet una proposta molt diversa, molt variada, que inclou, bàsicament inclou jocs, és a dir, és una proposta basada en jocs, sobretot, i els jocs tenen moltes formes. Hi ha jocs que són els clàssics jocs de taula i de cartes, hi ha jocs digitals, expressament jocs digitals que se juguen aparells digitals, no? Però llavors també hi ha jocs híbrids que inclouen tant la part digital com la part analògica, la que té paper, les cartes. Tenim jocs que inclouen realitat augmentada, jocs que inclouen programació i robòtica, petits robots. És a dir, estem oferint una experiència purament i de la manera clàssica, com diríem, en aquesta àrea, no? Enriquida amb tecnologia. Estem intentant oferir activitats on la tecnologia afegeixi un valor en aquell aprenentatge. Bé perquè l'alumne aprofundeixi en continguts o en habilitats de manera interactiva o de manera lúdica, o bé perquè sobretot plantejam noves habilitats, no? Com són la de la programació i la robòtica, que és ara una d'aquestes habilitats que estan més, no vull dir de moda, sinó que s'estan reforçant o introduint especialment a les escoles.
1: Jo m'agradaria fer-te dues preguntes. I una seria, I d'on o quin és la font que heu fet servir per aquestes imatges? Qui, o com heu aconseguit aquestes imatges submarines, que suposo que al final té? I l'altra, que crec que serà més fàcil, és on us podrem adreçar per tenir més informació del projecte.
2: Molt bé. Moltes gràcies de nou per les preguntes. A veure, les imatges que estan, en les que treballem són nostres. Una empresa, Top VR, ha fet la gravació dels vídeos amb una càmera 360 i per tant les imatges són pròpies, vull dir, especialment hem fet una gravació especialment pensada per a aquest taller. No és una gravació estàndard qualsevol, sinó que és una gravació especialment pensada en què volem mostrar, quina és la idea, no? Aquesta idea d'immersió, de conèixer l'entorn, d'entrar de ses dunes de la platja, la immersió progressiva, fins a estar bussejant en Posidònia i veure passar això, vida submarina. Mm-hmm. Però, per altra banda, ja així aprofit per dir-ho, en realitat és un projecte que duim tot l'any treballant-hi, però que és un projecte que té diverses línies de feina. Ha estat un projecte que ens hi hem dedicat amb intensitat. Realment duim un any de molta de feina, molt intensa però molt apassionant, en què hem intentat implicar a molts d'agents. Hem implicat especialment a futurs mestres, a les alumnes que estan estudiant algun estudi d'educació de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears, i amb les seves assignatures que són sobre tecnologies, hem inclòs, com que en totes les assignatures creem materials multimèdia per treballar a les aules, hem inclòs aquest tema, hem inclòs aquest projecte, aquest treball, de manera que els alumnes han creat recursos, i per aquests recursos o bé han utilitzat imatges nostres que els hem facilitat, però sobretot bé han après a usar i a buscar imatges que siguin de llicència lliure, que respetin les autories, que es conegui la font, que s'indiqui, que es faci aquest reconeixement d'allò que és una imatge amb autoria, que té drets per usar-se, per remesclar-se. Tot això són feines que precisament hem estat fent a classe.
0: Important,
2: per tant,
0: també
2: totes les imatges o són pròpies o són lliures i estan publicades i documentades de la manera corresponent.
0: Importante también darles a lección a los chavales en los institutos, y recordamos que siguen con esos talleres en los centros de primaria y de secundaria, y próximamente en la Cruz Roja y en la residencia de mayores,
2: ¿sí?,
0: de Sasserra. Y para todos los que se queden con ganas de conocer un poquito más, pues tienen en la web posidonia360.uib.cat más detalles, ¿sí?, sobre este proyecto. Y nos tenemos que ir despidiendo, no hay tiempo para más. Gemma Tur, profesora de Pedagogía Aplicada de la UIB, pues gracias por haber estado hoy con nosotros y por acercarnos sin mojarnos a nuestro tesoro bajo el mar. Gracias y muy buenas tardes.
2: Muchas gracias.
0: Y contigo, Diego, pues nos encontramos el miércoles que viene. Si quieres ir al agua, va a tener que ser de otra manera, porque si no, ya ves que salimos secos.
1: Yo haré por ir.
0: Será el miércoles que viene. De momento, Diego Ponce, nuestro oceanógrafo, buena semanita.
1: Buena semana.
3: Radio Ibiza y Cadena Ser. Escápate y pasa unos días en el Invisa Figueral Resort, Cala Blanca o Cala Verde. Aprovecha nuestras ofertas para residentes. Disfruta en pareja o con amigos de nuestra zona exclusiva para adultos. Información y reservas en Viajes Ibiza, en calle Vicente Cuervo número 9, Ibiza, o en el teléfono 971-311-111. Tus vacaciones en Ibiza.
4: Hola. Hotel Rosales Formentera cumple 60 años. 60 años de historias, recuerdos y momentos compartidos en la isla, y queremos celebrarlo contigo durante este año tan especial. Para celebrarlo hemos activado un código promocional exclusivo, 60 Rosales, con 25% de descuento. Una oportunidad perfecta para volver a disfrutar Formentera con nosotros. Hotel Rosales Formentera, 60 años juntos. Descubre la promoción en nuestra web y celebra nuestros 60 veranos.
5: En cada rincón de Ibiza hay un sabor que cuenta una historia. Y es que en Frutos Secos Ibiza llevamos más de 45 años seleccionando lo mejor de nuestra tierra. Frutos secos, sal de Ibiza, chips, chocolates y snacks inspirados en la esencia de nuestra isla. Apostamos por la calidad, la tradición y por ese toque único que solo el Mediterráneo sabe dar. Frutos Secos Ibiza, donde la tradición ibicenca y la innovación gourmet se encuentran.
6: ¿Quieres vender o alquilar tu propiedad? En Ibiza, lo difícil no es encontrar gente, es encontrar a la persona correcta. En Ibiza Domo evitamos visitas sin sentido, problemas legales y decisiones de las que luego te arrepientes. Si tu propiedad importa, merece algo más que suerte. Ibiza Domo Real Estate. Contáctanos al 971 31 25 27.
7: Clínica Gálvez Rabadán, la clínica capilar número uno en Ibiza y Baleares. ¿Buscas una solución para la caída del cabello? Queremos ayudarte a recuperar tu pelo, a recuperar tu vida. Avalados por la experiencia y profesionalidad de los mejores especialistas en medicina y trasplante capilar. Solicita tu diagnóstico médico gratuito y sin compromiso. Llámanos al 699-159501. Clínica Capilar Gálvez Rabadán. Especialistas en injerto capilar. Tu pelo ahora y para siempre. Nos encontramos en San Jordi, Carrer del Peix Espasa 18. Llámanos al 699-159501.
8: Busca a Radio Ibiza Cadena Ser en redes sociales, en Instagram y Facebook. Y toda la información detallada de Ibiza y Formentera en la web radioibiza.net.